0: chương duyên làm anh thêm mong duyên thằng ngang cả ai không để lòng ngã sự cả sự quậy điện mà năm nào luôn ngã sự cả như vừa
1: yên nam mong đồ là đặt sinh nhật tuổi sáu mươi năm quản lý một góc đào phong làm ai gặp ra sự tốt khát vọng ai sự cả yên nam mong đồ là đặt sinh nhật tốt khát vọng na vì con sát loa mi tha làm sự cần rất chân quân nan sự là khát vọng ai sự cả yên nam yên mà ta mỗi ngày cho ra mi khu trong lòng mi sưu làm sự biến ngoài sự mưu sự mật mô tha mà dặn ru yak trong mà môn mê lý chứng mất sự mê lý tại sự mưu ngạp hệ trong cơ bà lùng sống lưu xe ngoài sự cả. Linh thang linh sang mưu gần vòng nì, bà điệp khai mô gà lô khát văn nà sù lá trà phán sù lô chặt lá khát văn ai sự cả. Mìa mông đàn đàn ngôn lợi đạp hạ trì phán sù lật làm gò, mông gàn tình nằm bà lăng ngay gò ăn lù ai sự cả. Băng khóc nà dạ lù xiang lăng ngay mì gò văn dinh yam bình bụ ngà ai. Mìa mông đàn ai yam xa nì văn dinh yam ndê thạ xì mặn ai mì xa. Rẻ mũ ai ngã ai sư gà. Sư gà thị tăng ngôn ai phang, Xi Jinping ác gà tùa mì thiệt mà khuẩn mong ngươi nì bài băng đàn nà. Yà lũ đế sư gà trò mặt đạp phang vang gà. Ndè lập rãn thạ mong tùa mà nàng gần rà tù gú xuân mbọt mũ quan tạp nì. Yì nàn mong tùa chung lạc khong ai khuẩn gru nìn. Lù mù gà dinh yam tàu phang dì gram glô lạ đạt lạy gà. Dịp sư bà đá xe thiệt mà rèn. Chung lạc khong ai khuẩn gru nìn. Lù mù gà dinh yam xìm khá ai sư Sông vang thị á chạc tàu phang tiền nì, á sàn sàm sà tuần ai thạc lây nà. Lù mù gà dinh yam tàu phang dì gram lạ đạt làm sinh nít mông nọ dân sạp lô đạt xe. Lạ đạt lây gà gọt khăn nà, chung lạc khong ai khung rù nìng thạ. Mông đô đình lù mù gà dinh yam grò bình lời ai sà mà tung gò. Yên nàn xin bro tung tung mga u mông bù mà yàn. Yên nàn xin nà tung tung mga khá mà xùm lùi lè ai sà mà yàn nà bùm grung sà. Hằng đoàn bùm yàn, u liang sàn bùm xin nà tương tạ tùa sàm yàn, tà khô khát mà yàn, hùng khô khát lập rán tùa khát nam tùa sàn nì thạ rãn ngà ai. Gùm phần phá gà làm yù ai phang, mong đô mà nàn gần rà tù gú xuân bột mô tạm nì tùa tàn yù yàng, chung lạc khong ai khuẩn rù nìng thạ, tù mù gà dinh yàm xìm khá ai mà tàng lùi gà bà, nù chàng mà tù mong tùa gông sàn gần vang, bì chung mà tù mong tùa tù chinh gần vang, rì gần vang mìu. Mìu gần vang chú khu sư sân ít gò, a chàng ai khu tàu phang răng ngà ai. Ndè lập rãn thạ mong tùa á suyá mô bàn tạp nì, lọc sàn lạ tạc lạy gà dịp sạp tạc nà. Án thịa mong tùa sư mô sư mật làm gà bà sân ít gà lô sư tốp khát vã rè. Yì khuôn sạc lùa mì thà làm, phô chạc răng ai phang, mà sà lô chạc vã ai làm nì á dòm khám la. Lai làm sư gàn quân nà, a chàng sà sư gàn đế gìn mặt vã nà khu, lau lau sư gùt khát vã nà. Yì khuôn sạc lùa mì thà làm phê, yên nàn sư gàn dân khá chạc ngôn đáy sư ngôn nà khu, sư gùt khát vã chạm ngà ai. Ndè lập rãn thạ chung lạc khong ai khuôn gru, nâng tùa khuôn lăng ai lăng, yên nàn mít mà tà mối ngàm dô rà mì khu, trong lùng mì sư gù làm sư bìn, ngoài sư hòa á chú thàm sư mô sư mật mô khắc gà lô phang xe. Sư gòn lá ai gòn nà chế lù ai, chung lạc khong ai khuôn gru nìn trong gà bà sang sàn bòi thà, yên nàn chú xiong nàm bà lăng ai lập rãn dàng dòng, sà khung mà tù mong tù á miu sà nàm bà lăng ai lập rãn dàng dòng, nù chàng mà tù mong tù á miu sà lập rãn dàng dòng. Đà lì nằm bà lăng ai lập rãn dàng dòng, quý trợ gần vang tung lù á dàng dò lập rãn dàng dòng, lù chèn nằm bà lăng ai lập rãn dàng dòng, xì mông nằm bà lăng ai lập rãn dàng dòng, mịt mà tà lập rãn dàng lật thạ phong dòng sân nịt nà, mịt mà tà dòng mà xâm tài mà ngà sư sân nịt á sàn bòi á mặt, gà bè gà trà ngà ai thiệt mà rèn, lọc sàn làm khu tiếc tồn ai á mặt gò đù em xà gò, lọc không dài xùm sư mật dàn, bên khu á mặt gò đù em xà gò, mà xùm dài khu lọc không đù ngà ai. Yên nàn mì mà ta mùi ngàm gò, xin lá gừng ai xua á chú ta mùi ngàm khuôn trán nín gà lô khát mà xe thiệt mà rèn. Yên nàn mì mà ta mùi ngàm dô rà mì khu trong lùng mì sgu làm sư bìn, ngoài sư mù sư mật mù, chung lọc không ai gru nín gò nà yà điện đù khá gà lô khát mà yàng. Dô rà mì khu gà chín lá ai gùm sô, yên gà đi mì rì mì lì chán đù nà, gùn tùng khu gà tà thà sư gàn gùm sô yạc trăm trò ai. Yên nàn trọng mà môn mê lì chung mô xùm mê lì dài sư mô ngạp hè, trọng gà bà lông sông lù xè. Chung lạc khong ai khuôn gru nín thà, linh thang miu, linh xiang miu gần vang nì gò, khai mô mô gàm xì mái xì mô khai xà, mô chung lạc khong gò gạp la chăm ngà ai. Linh xiang miu gần vang nì gò lạ điệt lam ngà ai khu, 上海云南帮帮阿让这个公说沿日没里万古县没里孟之库给请来呢不敢们能当阿让没得来库当个张爱不敢当没得帮狼啊爱两样他林相没有跟王尼过莫门是当度爱开莫莫干不能胖坑来过个不能看王啊爱铁门人听空真密我爱西门西莫格罗斯布罗斯干王沙没点狼看王呢格罗斯布罗莫干莫增卡着狼他呢阿就恩西尼派蒙蒙上啊不让狼他阿就是路看王啊爱卡东屋边上瓦爱管那包上没有龙样没有跟王尼过蒙正上你派恩通丹萨克松日派恩通丹我爱蓝是跟看望啊爱铁木人丁金恩过你派双看过派段沙姆萨段那勒爹蓝啊爱哭刀胖爱潘石了蓝了矿没让个罗看望那我不看上那说我们上你啊萨克松日所以干四六文理蓝派爱格瑞阿妈看看望啊爱亚电话都样龙样没有跟望那搬桥铺票满宽新改我妈跟王多干不热蒙阿他今年不管哪苦通过这苦在蒙阿什么总没啥听了空也什么离派我也严高什么那么做没啥可能把出卖了人民有阿爱你的了不然他地清没得蒙多那松容没地书来点白度塞天不认松容没地度爱啥看没地图着这盘过等样落着完那倒算有样阿点什么阿样阿胖也书拉着盘格罗爱点点上万那带我爱样样他个人了几么经容然是来热想突着跟入跟三年过空着格罗看瓦路阿爱天不认我都蒙多顶那南那么地个摩尼不管那啥子不会读样当格诺个家那苦阿妈看看瓦阿爱书拉着盘被罗着瓦爱胖过该想跟着阿舅阿拉拉尼是不让看瓦路那ชัวมชานิแพ่ช่างกลมโสดตำจัดลาชงลุ่นนาแต่ง่ายมองการวุ่นปองรับตัวนี้เดลปรันธาตบสมรู้ตั้งชนะไหลกาสพระท่านในลำก้นนาเจลู่ไอชงละข้องเอคุ้งรู้หนิงธามีอามงแต่แต่งกลุ่นจึงคาจัดกลุ่มพันมิงจะพันกว่ามองการติงอาช่องคันกว่าอังลุงง่ายแต่กว่าแต่งกลุ่นละแต่พระเจพันฉลาดลำกว่ามองการติงธานำพลังเอกว่าอังง่ายถ้าตนไอจะพันนานก่อนนาเจลู่ไอที่ละข้องเอคุณมงานิงถ้าอันเทมงดันจีจีแรมจิมชานีอาคุมก็ลังจำอยู่ไอตรงคงจะพันก็นำปลงไอหลังเชื่อมงาไล่นาเลบานาเกล้าล้อไอจะพันว่าแรงไอถ้ามงดันบางคงมีอาสุยานีนทันสมสมยาสินีตั้งชนะดันไอแต่ชาหน้าเดียนทันสละข้องยาถ้าถ้ามงดันบางคงมีนาจะลุเสียงละไอมีถ้าวันจินยามปิมปรุนนาเมื่อชามแรกคุณมาจะซีมาเซงามาไอแต่ชาหน้าเดียนถอยชิมาสมยาชนีมีอามงดันแทมงดันก็ซาจงงาไอแต่ก็ซาดับนี้กันโจชื่อกามอดับชื่อกามชานีเพจจนดันยังบางคงมีอันถอยชิลคงยาชนะหยุดตรงอย่างนาจะหลุเสียงวันจินยามท่าซีมันไอเมื่อชานีท่ามีอามงดันเมื่อชาล้มไม่ลำเร็มมัวไองามาไอแต่ชาหน้าเดียนชื่อตาสนิทถอยชิมาสมยาท่าอเมริกามงดันกันโจกมันดับนี้จุนยังอเมริกามงดันกมสัมกรรมเทลังผู้มาจุนเอกตาธาอเมริกันเพียงนี้ก็อเมริกามงดันสิมโปรมกาแต่ชาหน้าเดียนแต่ชนีคิงมลีมันยินมลีชิมงาธาอีหลังนี้เพื่อมาตุ้มมันเลยมาสมนาสังกรรมนาเรียงงามาไอแต่ชาหน้าเดียนถอยชิมลีอาจะพอดอุกเวมขายังธาอีหลังเพียงพงนี้ชนะสปรายกาสปรานนาจุนไออเมริกามงดานีอินเดลปรันธาอีหลังนี้แพ้ตึงยังซากันโลซาชินยันสังว่าไอเลยสัตว์นี้ก็เลยเดียนนาอีหลังเพียงพงนี้ก็นายีคิงคมก็เดียชื่อตังอาชงเอซาซีไอบ่มาชาอินจวนไออุปงลีสเปียนดันนาเควีเถก็จงอาไออเมริกันเพียงนี้อาเพียงโมปันตรงนี้แพ้ก็สักครั้งมาใส่แต่ถ้าเลยนาอีหลังขาเพียงนี้ก็อยู่กวนกจันปมไว้ปลากับดันนาอเมริกันเพียงสังพอลีแพ้กับครัตมาแซงามาไอชื่อกามาตังอาไอครอบชมชานีดลังนาชื่อกากัวสวรรค์ที่ชนะตันเรียมาต้นนาสีจิ้นพินอากาตัวมีใบจอมตะกาม
2: ีจุสันนันชินลาไทเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครุมกุนน้อยมุจมลำละมดนันท่า